Rapaz, o Macedinho tá na escuta aí. Tá embicado pra onde? Fala pra mim. Tá embicado pra onde? De costa pra Boa Vista, embicado pro rumo de onde? Fala pra mim, meu amor.